És una causa ben noble. Fes el que et digui el cor. Allibera la ràbia. Deixa que la fúria que sents surti sense impediments. Ara ja no cal que et controlis més.

que viu al poble i a les comarques, terra de tabals, dolçaines i antics records. La gent parla i els ocells canten a les branques, recordant batalles perdudes, perdonant amb l'esforç. He plorat la llengua, he cantat ma terra, hem lluitat per ella sempre sense treva. I la nostra lluita fou i és cantada en cançons, on no oferim noves glòries, però sort reben cops. Nostres paraules no es venen com les vostres en cantons, perquè tenim valors disparats en melodies i acords. Música combativa envers els esports i el seu dol, però mai morirem perquè refem com cues d'andragons. Creem

0: Farai King Selassie, yeah. Yeah.
1: Dibus que aquest matí he demanat a l'alcalde de que em rellevi de les meves responsabilitats de la policia municipal. El motiu d'aquesta demanda és estrictament personal. N'hi ha hagut moltes situacions complicadíssimes. N'hi ha hagut també amenaces i insults i empentes amb aquesta gent que es diuen que són antisistema o anti no sé què. He pogut aguantar en la meva persona, però jo no puc més. El veí m'han demanat que tingui cuidado, cuidado, cuidado. Ahir a la nit van trucar a 3:45 al timbre, però és que m'ha despertat la meva nena petita. Jo vaig agafar el telèfon, l'interfon, i em van dir, fill de puta, ja m'hem trobat, ja sap un virus. No podràs dormir mai més, ni tu ni la teva família. Això és molt fort, ho sento, però és molt fort. Jo puc aguantar, però la teva filla...
2: A veure...
1: Vull acabar dient una cosa. Vull estar lliure per anar a la jutjat, anar a la jutjat, per denunciar-ho i arribar fins a on pugui, on sigui necessari. No puc més.